0: Es que ahora entiendo a Lucas. A ver, Marina, ¿qué me traes?
1: Bueno, hoy te traigo a Ray, cantante y compositora británica, que va a ofrecer un concierto sinfónico en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 23 de octubre para reimaginar todas las canciones de su nuevo álbum This Music May Contain Hope. Estarán junto a ella The Heritage Orchestra y The Flames Collective, que van a hacer el coro en algunas de estas canciones. Pero la que escuchamos ahora es del primer disco, porque no es la primera vez que ella hace un concierto sinfónico en el Royal Albert Hall. Si a Ray le dieran un euro por cada vez que le han ofrecido hacer un concierto de este tipo en el Royal Albert Hall, tendría 2 euros.
0: ¿En serio?
1: Efectivamente. ¿Hola? Y esta es una de las canciones que escuchamos. Oh, what a tragedy. It didn't have to be. Look how you
0: talk to me. Cursing and blasphemy. Cinematography. Oye, me gusta, gracias.
1: A ti.
0: Y con Rey nos vamos al contrapunto de Eva Baroja. Eva, buenos días.
2: Buenos días, Merichel. Feliz lunes.
0: ¿Qué tal?
2: Ayer, al pasar un día más por la acampada de la Puerta del Sol, me detuve frente a uno de los innumerables carteles de cartón que están colgados de las tiendas de campaña. En uno de ellos se podía leer: antes soñaba a lo grande, ahora solo quiero una casa.
3: No pasaré a la acción, por ahora no. Pisaré el asfalto con la...
2: Y hoy, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, mañana colorida y animada, en la que las banderas de España y la epicidad de las Fuerzas Armadas llenan las calles de Madrid desde primera hora, pienso en lo que realmente es la patria.
3: Pasaré a la acción, no hará falta, no. Pensaré en la próxima jugada. Aunque no sirva.
2: Aunque el debate político aborde estos días esta cuestión con la frialdad y la frivolidad mitinera de la cuenta atrás de esta campaña electoral, la vivienda es en el fondo nuestra patria más íntima.
3: No necesito Dios, ni me falta amor. Puta vida esta que me tocó.
2: El pilar sobre el que construimos absolutamente todos los pisos de nuestra vida. Pero si vives en uno compartido, en una habitación sin baño, o con 35 años todavía en casa de tus padres, no hay posibilidad de centrarte en el trabajo, crecer laboralmente o formar una familia. Los pisos de la tranquilidad, la felicidad, el futuro o la salud mental están ocupados por las grandes fortunas. Algunos políticos lo suelen olvidar, pero nuestra casa es nuestra patria, nuestro refugio, el lugar en el que nos sentimos a salvo, en el que somos nosotros mismos, en el que descansamos, en el que atesoramos nuestras pertenencias y recuerdos, en el que despedimos y empezamos un nuevo día. El lugar que define nuestra identidad en torno a una ciudad, a un barrio, a nuestra vida. Y lo cierto es que no hay patria posible si te ves obligado a irte al último barrio de la periferia en construcción, que no tiene servicios públicos, ni metro, ni escuela infantil, y te pasas la vida en los atascos. Si dedicas más del 70% de tu salario bruto en pagar el alquiler, como sucede en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. O si vives con la espada de Damocles de que en cualquier momento te pueden subir el alquiler por encima de tu pensión.
3: Te juro que no puedo más, pero me...
2: Una encuesta de la consultora 40DB de principios de este mes aseguraba que la mitad de la población española está preocupada por verse obligada a dejar su vivienda habitual en los próximos 2 años por motivos económicos. Y aún así, cierta clase política nos habla estos días de esfuerzo y sacrificio. ¿Más aún?
3: Vete, ya no puedo más, déjame ya en paz.
2: Antes soñaba lo grande, ahora solo quiero una casa, rezaba el cartel de la Puerta del Sol. En su contra diré que, aunque nos cueste, no nos queda otra que intentar no caer en el descontento y luchar para que la vivienda sea considerada como lo que realmente es, nuestra patria. El principio y el final sobre el que se sustenta toda una vida.
0: Pues
2: hasta
0: con
2: mañana,
0: nuestra patria.
2: Michel. Que paséis un buen día.
0: Gracias, Eva. Con Eva llegamos a las 8:45, tiempo para la información más cercana.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Bon dia,
5: falta un quart d'hora per les 8. Els illencs han viatjat més d'aquest pont del Pilar que l'any passat, tot i l'encarentiment del preu dels bitllets d'avió i els allotjaments. És el que assegura Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears. Enguany, els residents han aprofitat que el festiu del Dia de la Hispanitat ha caigut en dilluns per fer escapades, sobretot a Madrid, o visitar alguna ciutat europea abans de dia 1 de novembre, quan es redueixen considerablement les connexions aèries. Amb aquesta notícia encetam aquest informatiu. Avui és dilluns 12 d'octubre, festiu nacional. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paulo Bendito. Avui estem molt pendent del temps, ja que bona part de les Balears es troba en avís groc per pluges. A Menorca i nord de Mallorca romandrà actiu fins les 10 del dematí i al sud i l'interior de Mallorca fins les 7 de l'hora baixa. Poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Consultam la previsió, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears, temps inestable a causa de la humitat provocada pel vent de tramuntana. Avui predominarà el cel ennuvolat amb núvols d'evolució. Durant el dia s'esperen ruixats i possibles tempestes. Podran ser localment fortes a Menorca i a la illa de Mallorca. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Eivissa, 26 a Palma, 25 graus a Formentera i 24 a Maó. Bufa vent fluix o moderat de tramuntana. És una informació d'AEMET.
5: I en aquesta hora també volem saber com s'està circulant per les nostres carreteres en aquest dia festiu. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
7: Bon dia. En aquest moment trobem trànsit fluid a les principals carreteres de l'illa. Únicament trobam un poquet més de circulació als accessos i a les sortides de Palma. Això és tot per ara. Bon dia.
5: Madrid ha estat la destinació preferida dels illencs per viatjar al Pont del Pilar. En general, Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, ha registrat més desplaçaments enguany que l'any passat, tot i la pujada de preus dels bitllets d'avió i els allotjaments. Els residents han optat, sobretot, per viatjar a la península, aprofitant del cap de setmana llarg. La capital ha estat l'opció més repetida, impulsada, sobretot, per la desfilada de la Hispanitat o els concerts de Shakira. Pedro Fiol, president de Viva.
8: Viatjarà molt a la península, però on hi ha grans oportunitats ara és per viatjar a diferents indrets d'Europa i probablement perquè, com que és un pont nacional, aquest increment de preu no es tradueixen per igual quan viatjam a territori nacional que quan viatjam a territori europeu. A nivell familiar és quan aquest pont té molta importància, sobretot en els més petits que se'n van cap a París, cap al parc de Disneyland.
5: Dins el territori espanyol hem estat més els residents que ens hem mogut cap a la península i no tant els peninsulars que ens han visitat, ja que un bitllet sense descompte de resident pot rondar els 500-600 euros, apunten des d'Aviva. Fora d'Espanya, els balears han optat per aprofitar i visitar ciutats italianes.
8: Destinacions en els països italians, és a dir, tot el que és Milà, Venècia, Roma, Nàpols, degut també suposa que a partir de 10 de novembre moltes rutes directes queden extingides i això fa que sigui l'última oportunitat per poder visitar Itàlia. No tant així, passarà amb altres aeroports, com pot ser Alemanya, Suïssa, Àustria, on mantenim millor connectivitat en Sirena.
5: En total, els aeroports de les illes operaran 5.165 vols aquest cap de setmana llarg, un 2,3% manco que del 9 al 12 d'octubre de l'any passat. I canviant de tema, parlem de política perquè comença una setmana decisiva prèvia a les eleccions del 29 de novembre. El proper divendres 16 d'octubre és la data màxima per comunicar les coalicions dels partits. Aquí a les illes, PSOE i Més negocien la possibilitat de presentar una candidatura conjunta al Senat a les quatre illes. Una estratègia electoral que seria Nova Mallorca, però no en el cas d'Eivissa i Menorca, on els partits d'esquerres ja han concorregut plegats al Senat. També s'estrenaria la fórmula Formentera, que tria per primera vegada senador propi separat del d'Eivissa després de la reforma constitucional. La nostra comunitat, per tant, passarà de tenir 5 a 6 escons per sufragi directe a la Cambra Alta. Després, el Parlament en tria 2 més. I per saber què suposarà per a la Pitiusa Menor comptar amb representació a la Cambra Alta, Malta. La nostra companya, Clàudia Marí, ha parlat amb Isidor Torres, l'únic formenterer que ha estat senador de les Pitiüses.
9: Formentera escollirà per primer cop un senador propi en les pròximes eleccions del 29 de novembre. Fins ara, el senador escollit representava el conjunt de les Pitiüses. Han parlat amb Isidor Torres, mestre de professió, que a més va ser alcalde de Formentera del 99 al 2003 i del 2005 al 2007. Diputat també al Parlament Balear i senador de les Pitiüses entre el 99 i l'any 2000. Torres veu la figura del senador propi com una oportunitat per a millorar la governança de l'illa.
10: Va ser des de Formentera, els propis formenterers, els que han de traslladar a les diferents institucions la nostra realitat, com a illa, no com a municipi, com a illa. I que això té, com a illa, a més, amb una triple insularitat.
9: Per aquesta realitat particular de l'illa que explica Torres, la figura d'un senador propi, diu, serà clau per donar-la a conèixer i que es tradueixi en més millores per a Formentera. Així, l'illa tindrà més veu a les institucions per explicar els assumptes que més preocupa, com poden ser la gestió dels residus, les carreteres o el medi ambient. Condicions, explica, que són singulars de Formentera i que, per tant, requereixen una regulació singular.
10: Formentera és una cosa molt singular que s'ha de defensar com a cosa singular i que s'ha de tractar de manera singular a nivell legislatiu.
9: El nou senador de Formentera obre dos possibles escenaris, explica Torres. En primer lloc, que el senador escollit entri a la institució amb un partit polític amb grup propi. La segona, que ho faci el grup mixt com a independent. Amb aquesta segona opció, creu Torres, que la veu de Formentera serà més escoltada.
10: Si aquest senador de Formentera es pot entrar en el grup, mixt, les possibilitats d'intervenció, les possibilitats de presentar esmenes, la possibilitat de presentar demandes concretes, són molt més amples.
9: Isidor Torres recalca la singularitat de Formentera i la importància de que siguin els mateixos formenterens qui traslladin i defensin les necessitats que té l'illa.
5: I en plana de successos, vos contem que la Policia Nacional ha detengut a Palma un empresari acusat d'explotació laboral i lesions a una treballadora d'un IOT que només va cobrar 480 euros dels 17.500 que havia de percebre per 4 mesos de treball. Va ser la mateixa dona que va denunciar, assegurant que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies dormia manco de 4 hores perquè l'obligaven a fer tasques de l'embarcació. També va denunciar haver rebut un tracte de agredant i agressions físiques. I efectius del Parc de Bombers d'Artà, amb el suport de l'helicòpter Milana, han rescatat una persona a Cala Clara. Va ser ahir a les 5:30 de l'hora baixa. Segons la informació facilitada pel cos dels bombers, la persona va patir una lesió al turmell en una zona de difícil accés. L'han traslladat en helicòpter fins al punt on es trobava l'ambulància. Solla aposta per una forma pionera i alternativa de desplaçament per al personal sanitari del centre de salut. Quan hagin de fer visites domiciliàries, ho faran amb bicicletes elèctriques. Una demanda dels mateixos treballadors que lamentaven que les visites es fessin amb retard per molt dels problemes de trànsit i la manca d'aparcament. Per tant, l'Ajuntament ha invertit 13.000 euros en comprar 5 bicicletes que arribaran abans que acabi l'any. Lluís Cerezos, regidor de Salut.
11: Serà útil durant tot l'any, perquè al final no és un tant una mesura contra els problemes de circulació, sinó que és més una proposta per la pròpia mobilitat dins el casc i dins el centre de Solla. Que, bueno, hi ha molt de carrers que no tenen estacionament i al final els desplaçaments eren dificultosos, després havien d'estacionar els vehicles fora de les cases.
5: Les embraran sobretot els infermers i si és necessari i aquesta forma de transport funciona, l'Ajuntament està obert a comprar més bicicletes. I ara vos parlam d'una altra iniciativa, les línies del Parkinson, que compleix 3 anys. Un projecte artístic que tracta de retornar la il·lusió a les persones que pateixen aquesta malaltia. Hem parlat amb Richard Douglas, que ha trobat en la pintura una manera de dur la seva malaltia. Aina Escandell, bon dia.
12: Bon dia. Li van diagnosticar Parkinson als 50 anys. Va decidir processar l'impacte emocional de la malaltia amb la pintura. Diu que plasmar els paisatges de Mallorca manté viva la seva il·lusió i l'esperança.
13: Una de las cosas que yo vi afectada con la enfermedad de Parkinson fue primero pues la parte emocional y luego la ilusión. El ser humano cuando le diagnostican una enfermedad como esta pues pierde la ilusión y me di cuenta que había que recuperarla.
12: Des de l'inici ha volgut compartir la pintura amb altres persones a través del projecte Les línies del Parkinson. Aquesta iniciativa va néixer fa just 3 anys per donar visibilitat a aquesta malaltia que pateixen més de 2.000 persones a Menorca.
13: Netamente era para animar a las personas que tienen Parkinson, pero también ha servido para muchas personas que tienen otras enfermedades. Cuando hemos hecho exposiciones, pues una de las cosas que nos satisface mucho es que ayuda a más personas.
12: L'objectiu ara és ampliar el projecte per arribar a més gent amb un missatge clar. S'ha de trobar una font d'il·lusió. No cal que sigui la pintura.
13: Que no renuncie a perder la ilusión. Que haga lo que siempre ha soñado, que tenía la ilusión de hacer cualquier cosa, que la haga y que se anime a seguir adelante, que no se rinda.

0: Bon dia, són la 1:30. Més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre, després d'haver complit la majoria d'edat. A Ràdio Nacional han parlat amb algun d'ells.
1: Yo sí que iré a votar, porque tengo la capacidad y la oportunidad, pero sí que creo que va con nosotros.
2: Puedo decidir tot el tema de lo que mos ve dels propers anys.
0: Una generació en els missatges de l'ultradreta calen de cada vegada més. Eli Gallardo, politòleg.
3: Si antes era potser en els 90 un moviment així grunys, els moviments contestataris, els moviments ecologistes, etcètera, ara és molt poc seguir una certa cultura antisistema a favor de la dreta, no?
0: Joves que van néixer durant la crisi econòmica dels 2000 van viure la pandèmia i ara veuen que la dificultat per accedir a un habitatge condicionarà el seu futur. Sobre els joves que voten per primera vegada parlarem al Radio Diari amb Víctor Bejarano, el control tècnic. Vot saluda Pablo Bendito, però també d'altres temes com que les Pitiuses han estat de les destinacions d'Espanya amb més on les habitacions d'hotel han estat més cares entre el juny i l'agost. El preu mitjà s'ha situat en 225 euros, un 9,5% més que l'any passat, una pujada de preus, tot i que la demanda va caure un 2,4%. Amb un 2,8% manco de compres per part d'estrangers i una pujada del 0,7% de turistes nacionals. A Menorca, els productors de la denominació d'origen preveuen recollir manco quilos d'oliva que l'any passat, sobretot a causa de les condicions meteorològiques d'aquesta primavera. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Oli de Menorca és Manuel Martínez.
4: El viento secó y quemó muchas de las hojas y de las flores que empezaban a salir. Al ser viento de tramontana, la zona de Ciudadela ha sido más afectada que la zona de Mahón, Escastell, que ha estat un poquitín més protegida.
0: També parlarem de successos. Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien partit d'Algèria fa una setmana, la primera dia 4 d'octubre amb 17 persones i la segona dia 6 en una embarcació on hi viatjaven 6 migrants. Ahir un helicòpter i un avió sobrevolaren les aigües del sud de Balears per intentar trobar els migrants sense de moment localitzar-los. I en els esports parlarem de la victòria del Mallorca per 3-1 contra Las Palmas després de dues jornades sense guanyar. Escoltam Adrián Fuentes, autor del tercer gol.
5: Un partido muy completo en todos los aspectos, yo creo. Y el equipo yo creo que se ha dejado el pecho y el alma tanto con balón como sin balón. Yo creo que la actitud no se puede reprochar a ninguno, ni de los que han empezado, ni de los que han salido después, de nadie.
0: Els vermells queden a només 4 punts del segon classificat de la Lliga. En bàsquet, l'Azul Marino es manté invicta a la Lliga i suma la tercera victòria en només 8 dies contra el Cádiz Laseu, a qui supera amb més de 20 punts. I en motociclisme, tercera victòria consecutiva d'Izan Guevara, el Gran Premi d'Indonèsia de Moto2, que té el Mundial de Moto2 a només 5,5 punts. Ara, per acabar aquest sumari, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears, dia festiu amb temps inestable. A causa de la humitat del vent de tramuntana, durant aquesta tarda el cel quedarà cobert. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes a Mallorca i a Menorca. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui temperatures màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 graus a Formentera i 23 a Mahó. Bufa vent fluix o moderat de tramuntana. Demà dimarts, temps més estable. Dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i a Formentera i 24 graus a Mahó. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a Palma, 15 a Mahó i 20 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
0: Així tancam aquest abans de les notícies del dia. Nosaltres tornem a partir de les 2:10.